0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Comenzamos en Ceuta porque acabamos de saber que allí el gobierno central ha dispuesto 864 nuevas plazas de acogida para los migrantes que permanecen en las calles de la ciudad. Este nuevo emplazamiento se encuentra en Los Rosales, en el barrio de La Reina. El traslado de las personas migrantes ha comenzado a las 7 de la mañana, así que vamos en directo hasta la ciudad autónoma. Ahí está Gonzalo Guancha. Buenos días.
2: Buenos días. Al fin hay novedades sobre esos dispositivos con los que el gobierno iba a ampliar el proceso de acogida, afiliación y retorno de las miles de personas migrantes que siguen dominando el paisaje de Ceutí. 864 nuevas plazas habilitadas, sobre todo para acoger a los inmigrantes que estaban aposentados en las inmediaciones de Loma Colmenar, en ese embolsamiento. El nuevo dispositivo va a estar en el barrio de La Reina. El operativo cuenta para trasladarlos con un amplio despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil que han llevado a los inmigrantes a este nuevo dispositivo, y también ONGs como CEPAIN que han informado a los inmigrantes y acompañados en el traslado. Está previsto que unas 300 mujeres y niños sean trasladados a otro recurso en Sidi Embarek. Además, el Ejecutivo, dicen, prevé abrir a mediados de la próxima semana las instalaciones en el puerto de Ceuta, donde pueden caber unas 1.700 personas.
0: El día viene marcado también por la polémica que envuelve a la conocida como Ley de Nietos. La Junta Electoral Central se reunirá mañana tras la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al censo electoral de residentes ausentes por la aplicación de esta ley. Un debate jurídico que en las últimas horas ha generado también, Daniel González, un debate político.
3: Y sobre todo críticas como las vertidas desde el PSOE. Su secretaria de organización, Rebeca Torró, ha reprochado que la derecha y la ultraderecha que cargaron en su día contra los exiliados, dice, carguen ahora contra sus hijos y sus nietos.
4: Cargaron en su día contra los exiliados y ahora están cargando contra sus hijos y contra sus nietos en algo tan importante, tan sagrado en democracia como es eliminar e intentar que no puedan votar.
3: Críticas de los socialistas y críticas también de sus socios en el gobierno, de Sumar. La portavoz del grupo parlamentario, Verónica Martínez Barbero, carga directamente contra la decisión del alto tribunal y la tacha de antidemocrática.
5: Creo que el Poder Judicial debe dejar de legislar y empezar a aplicar las normas. Yo hasta ahora lo que veo es que es un caso de negación de derechos a quien los tiene. Y esto es lo más grave, es antidemocrático.
3: Decisión del Supremo que también ha puesto en cuestión el ministro de Presidencia y Justicia. Con un mensaje en redes, Félix Bolaños se hace eco del comunicado de jueces y juezas para la democracia y la Unión Progresista de Fiscales, comunicado conjunto en el que ambas asociaciones denuncian la desproporcionalidad de la medida adoptada por el alto tribunal.
0: No dejamos los tribunales porque el Constitucional da los primeros pasos para decidir cómo será la aplicación de la amnistía a los condenados por el procés. El primer caso a analizar será el de Jordi Turull. En una primera ponencia a la que hemos tenido acceso, el magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, respalda el rechazo del Supremo a aplicar la amnistía a los líderes del procés porque sí aprecian, argumenta, malversación de caudales públicos. La ponencia, que responde al recurso presentado por el exconsejero catalán, será debatida el 22 de septiembre y se prevé que sea rechazada. Los hutíes de Yemen reivindican el ataque contra una base militar de Arabia Saudí, país que ha informado de 2 heridos por el impacto de un proyectil contra una mezquita en su territorio. Javier Jiménez.
6: Sí, ataques de esta milicia chií que, según la Organización Internacional para las Migraciones, puede aumentar el número de desplazados en los próximos días. El ejército gubernamental de Yemen afirma haber respondido contra los hutíes en la ocupada ciudad de Moka, en la costa del estrecho de Bab el Mandeb, intercambios que se han recrudecido tras la ofensiva estadounidense contra Irán. Pezeshkian, el presidente persa, ha negado un conflicto con Arabia tras las acusaciones que lanzaba este sábado Donald Trump.
0: Y hoy se celebra la segunda y última jornada de la cumbre de la Alianza de los BRICS después de que este sábado se haya firmado una declaración conjunta para buscar una resolución pacífica de los conflictos internacionales.
6: Algo que ha destacado el ministro de Exteriores palestino por considerar, dice, que recoge un amplio respaldo a los derechos nacionales de su pueblo. Esta mañana el mandatario chino Xi Jinping ha hecho un llamamiento a la colaboración para fomentar un mercado común y a la modernización de industrias tradicionales.
0: Esto es todo por nuestra parte. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Radio 5. Cataluña.
7: Bon dia. Encara cueja la diada de divendres i en concret les crítiques a l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que moltes veus consideren desproporcionada, sobretot l'actuació contra els menors. L'ANC anuncia que estudiarà mesures legals en considerar inacceptables les detencions amb violència física i mobilitzacions a terra. Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, parla de persecució a l'independentisme.
8: Denunciem aquesta persecució de l'independentisme, que aquesta persecució policial de l'independentisme, que cada dia la veiem a més lloc.
7: També denuncien l'actuació policial de la diada a la CUP i Junts, que demanarà explicacions a la consellera Parlon. Els detinguts han quedat en llibertat, però es mantenen obertes les causes per atemptat a l'autoritat i danys. En parlem de seguida. Abans, la previsió del temps per aquest diumenge. A Emet, Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui a Catalunya es manté el temps estable i sense precipitacions. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu poc importants. Avui pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Bufarà vent moderat a l'Empordà i a la resta fluix variable. És una informació d'AEMET.
7: En llibertat els detinguts pels aldarulls de la diada, el jutge els deixa lliures però manté obertes les causes per atemptat a l'autoritat i danys. L'ANC denuncia la detenció de menors i el tracte rebut per part dels Mossos i diu que estudiarà mesures legals a emprendre. Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, en declaracions en aquesta emissora.
8: Denunciem l'actuació policial contra menors, amb els quals la policia s'hi va abocar amb una manca de respecte importantíssima, amb acusacions, amb maltractes. Denunciem aquesta persecució de l'independentisme, que aquesta persecució policial de l'independentisme, que cada dia la veiem a més lloc.
7: Junts ha anunciat que demanarà explicacions a la consellera de l'Interior, Núria Parlon, per l'ús desmesurat de la força i amenaces per part de la policia catalana. Demana que es depurin responsabilitats. També la CUP ha criticat les detencions i ha acusat els Mossos d'Esquadra de reprimir els joves independentistes mentre es posa la catifa vermella a l'extrema dreta, ha dit Non Casadevall, secretari general de la CUP.
10: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
7: La CUP celebra que es torni a treballar per una majoria independentista, com ha apuntat el president de l'ANC, però descarta incorporar l'extrema dreta racista i islamòfoba, diu, d'Aliança Catalana. Unes 900.000 persones a Catalunya pateixen migranya, una patologia neurològica molt freqüent i incapacitant que va més enllà de forts mals de cap, el símptoma més característic.
11: He estat diversos dies amb una meitat de la cara i ombres adormits i una oïda pràcticament tapada. I a més, per exemple, m'afecta molt el soroll. O sigui, no és una situació gens agradable i genera molta impotència.
7: La migranya afecta sobretot les dones pels canvis hormonals, tot i que hi ha moltes causes per a la migranya que té un component genètic i hereditari i ara com ara no té cura. L'Hospital de Bellvitge i l'Institut d'Investigació Biomèdica i d'Ibell lideren un estudi en què participen 17 hospitals d'arreu de l'Estat per tal de reduir l'afectació en pacients que no han respost a tractaments anteriors. Es tracta d'escurçar tant la durada de les crisis de migranya com la intensitat del dolor. Doctor Albert Muñoz Vendrell, neuròleg de la Unitat de Cefalees de l'Hospital de Bellvitge, investigador de l'IDIBELL, autor principal de l'estudi.
12: No és el mateix tenir 10 dies de mal de cap intens que et deixa al llit que tenir 10 dies de mal de cap, bueno, que més o menys et permet continuar amb la teva vida, no? Llavors intentem avaluar amb aquest estudi que es basa en dades de tota Espanya, és a dir, és el que fem a la consulta, molts professionals que ens dediquem a la migranya, i el que ha fet és avaluar no només la freqüència, sinó també la intensitat, la discapacitat, l'afectació de la qualitat de vida, tot això ho mesurem amb escales que els pacients completen, amb enquestes, i també altres dades com el conjunt d'analgèsics, per exemple.
7: El doctor Muñoz destaca la importància de la prevenció i de seguir pautes saludables, com ara respectar els horaris de son i dels àpats. Amb els metges en peu de guerra, han convocat vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, avui escoltem les queixes d'un altre col·lectiu sanitari, els fisioterapeutes. El sindicat SATSE reclama a les administracions un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu i reduir els temps d'espera. Marc García.
13: SATSE Catalunya ha fet públics els resultats d'un sondeig sobre l'accessibilitat a la fisioteràpia pública i les conclusions evidencien una dificultat d'accés i llargues llistes d'espera. De fet, més del 80% dels pacients considera que la demora en l'atenció ha perjudicat la seva salut. A banda, més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar haver d'esperar. Però això no tothom s'ho pot permetre. Anabel Torres, secretària general de SATSE Catalunya.
14: Qui té recursos econòmics pot buscar una alternativa i avançar en el tractament, però qui no té els recursos econòmics per poder pagar-ho ha d'esperar. I això fa que hi hagi diferències segons la quantitat de diners que tens a la teva butxaca. Que estem parlant no només d'una qüestió a nivell organitzatiu, sinó d'un problema que té conseqüències a nivell del dolor, de la recuperació funcional, de la mobilitat, de l'allargament de les baixes i al cap de la fi de la qualitat de vida de les persones.
13: Per revertir aquesta situació, asseguren, cal una major inversió en la fisioteràpia pública que permeti, entre altres, augmentar les plantilles, millorar les seves condicions laborals i reduir les llistes d'espera.
7: L'Ajuntament de Balaguer a la Noguera reforçarà l'actuació contra els coloms a la ciutat després que els veïns s'han tornat a queixar d'aquest problema sobre la salut. Joana Cendra.
15: La Comissió Ciutadana per Control de la Plaga de Coloms de Balaguer ha presentat una queixa davant el síndic de Greuges per la falta d'actuacions continuades per reduir la sobrepoblació d'aquestes aus a la capital de la Noguera. Jaume Angerri n'és el portaveu.
16: El polsim dels colomars afecta sobretot els bronquis. No pots estendre roba, no pots passar pel carrer, no poden jugar els nens al carrer. No pot ser que una administració no es preocupi de la salut pública de la seva ciutadania.
15: L'Ajuntament, de la seva banda, admet que les mesures aplicades fins ara no han estat suficients i assegura que en breu es licitarà el nou servei de captures amb un pressupost de 23.353 euros que combina captures amb gàbia i amb canó llença xarxes.
7: Ha mort Carles Solà, exconseller d'Universitats, amb el primer govern tripartit de Pasqual Maragall per Esquerra Republicana i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenia 80 anys i era un referent del valencianisme d'esquerres. A la UAB va crear un departament d'enginyeria química i els estudis de grau de biotecnologia pioners a l'Estat. I com a conseller va impulsar el model de centres de recerca de Catalunya, així com el finançament universitari. Esquerra lamenta en un comunicat la pèrdua de qui considerava l'educació com una eina d'igualtat i de justícia. Justícia. Els esports, cara i creu dels equips catalans que van jugar ahir tant a la primera com a la segona divisió. La bona notícia és que l'Espanyol va aconseguir la segona victòria de la temporada després d'imposar-se 0-2 a l'Osasuna amb un doblet de Robert Fernández, que ja ha fet 5 dianes en el que portem de temporada. Per la seva banda, el Girona va caure a Castelló per 1-2 contra el líder de la categoria. També a segona, el Sabadell juga aquesta tarda contra el Mallorca a Somoix. I a primera, el Barça visita el Ciutat de València per enfrontar-se al Llevant. Ara mateix, blaugranes i blancs empaten a 12 punts en la classificació, encara que el Barça depèn de si mateix per tornar a liderar en solitari. Hansi Flick recuperarà Eric Garcia, mentre que les baixes són les esperades Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, lesionats de llarga durada. En el Llevant hi ha una baixa important també, la del davanter Eta Ellong. I a la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Wiman juga avui al camp de l'Eibar. Més enllà del futbol, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran avui la final de la Copa Catalunya de waterpolo. El guitarrista dels Rolling Stones, Ronnie Wood, i la seva banda, acompanyats de la cantant irlandesa Imelda May, van fer vibrar nit al públic de la sala Razzmatazz dins del cicle Cruïlla Concerts, que fuig de grans auditoris i busca actuacions més íntimes.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Encara ressona la diada d'aquest 11 de setembre, tant per la participació com, en concret, per l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que van detenir una desena de menors d'edat, als que van donar un tracte vexatori, segons denuncien l'ANC i Òmnium Cultural. A l'edició cap de setmana parlarem amb el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, que està estudiant la possibilitat d'emprendre accions legals. La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, que serà nomenada oficialment dimarts, assegura en una entrevista a La Vanguardia que els Mossos estan per protegir la gent i ho tenen cada cop més difícil en una societat tan polaritzada on han d'evitar que grups antagònics es facin mal entre ells. De seguida ens hi posem. Abans, la informació de servei. Primer, la previsió del temps. Emet Noelia García.
2: Avui diumenge a Catalunya, temps estable i calor. S'esperen màximes de 33 graus a Girona i a Lleida, 30 a Barcelona i 28 graus a Tarragona. Sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix variable amb més intensitat a la Vall d'Aran. Demà dilluns començarem la setmana també amb temps càlid i estable. Sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. És una informació d'AEMET.
0: I fem una ullada a les carreteres. Servei català de trànsit, Roger Serra.
3: Hola, bona tarda. En general encara parlem de calma en aquesta xarxa viària. És cert que trobarem un tram de molta lentitud a l'autopista AP7. Són uns 3-4 quilòmetres de trànsit, el que dèiem, sobretot molt lent a l'altura de Sant Celoni i en sentit sud, en sentit Barcelona. També a tocar del nus de la Trinitat, a l'extrem nord de Barcelona, hi ha aturades puntuals d'un parell de quilòmetres a l'autopista C33, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, i un tram de, bàsicament, lentitud a la C58, també a tocar del nus de l'activitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Amb el Sergio Lescano al control de so, el Santi García al control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Les entitats sobiranistes, ANC i Òmnium Cultural, veuen injustificable l'ús de la força per part dels Mossos d'Esquadra en els aldarulls del dia de la Diada. Demanen una investigació i emprendre accions legals. També ho han denunciat partits com la CUP, que escoltàvem ahir, i Junts, que demana explicacions a la consellera d'Interior. En llibertat han quedat ja els detinguts.